d'aranyes, teixidors, obradors del temps arraconat, llançairets d'ulls espantats, tindrers de la banda. El desordre, el clamor, l'oxigen, la malaltia de l'odi i la por, l'argila blava, el coll o el progrés, l'amplitud de la història, la ruptura de paradisme, fils que mouen la mort i la sang, els tributs, els sants, el somriure, la bolla, la concentració i el desconcert, l'argila blava, les neus antigues, la malaltia de l'odi i la por.